Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Sensat.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

James Brown is dead.

0: gusta. Radio Horda. Radio Horda. Sensat.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Escucha.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8 del matí. És dimarts 22 de setembre i avui el debat sobre l'ampliació dels aeroports de les Balears arriba al ple del Parlament. Ho fa dies després de les manifestacions a diumenge a Eivissa i a Palma en contra del pla d'inversions d'Aena que destina 1.000 milions d'euros als aeròdroms de les Illes. El portaveu del PSIP, Iago Negueruela, marca distàncies amb les polítiques de l'ens aeroportuari, però diu que hi ha una responsabilitat compartida.
2: Radicalmente en contra de este tipo de ampliaciones. Radicalmente en contra. Pero también estoy radicalmente en contra de que el Consell de Mallorca siga creando plazas turísticas. Hablemos de la responsabilidad de cada uno.
1: Mentrestant, el portaveu popular al Parlament, Sebastià Sagreras, critica que hi hagués membres del Partit Socialista a les protestes.
3: Van a ser manifestacions en contra de les mesures que estan prenent ara mateix ells mateixos. Jo crec que en aquests moments faria bé el Partit Socialista tornar a ser un partit de govern, tornar a ser un partit d'estat i que deixin aquest cinisme.
1: I enmig de tot aquest debat, avui el Parlament vota la presa en consideració de la proposició de llei per limitar l'entrada de vehicles a Menorca per via marítima. Toni Escanelles, bon dia.
4: Bon dia. Les pitiuses fans que apliquen normes similars, mentre que a Mallorca fa dues setmanes va iniciar la tramitació parlamentària de la seva pròpia llei.
1: També a partir d'avui hi ha novetats en el transport públic de Palma. La targeta única es pot fer servir des del telèfon mòbil.
4: Es podrà utilitzar els busos del TIP i de l'MT de Palma, també el tren i el metro. A partir d'aquesta hora ja es pot descarregar la nova aplicació del TIP, que, a més, permet consultar en temps real la posició dels busos. Pròximament també es podrà fer amb tren i metro.
1: I Eivissa està condemnada a 3 anys i a 6 mesos de presó. La conductora que va atropellar mortalment una dona de 35 anys quan travessava un pas de vianants l'any 2023.
4: L'acusada, segons la sentència, es va botar un semàfor en vermell, circulava a una velocitat superior a la permesa i va abandonar el lloc de l'accident. La magistrada li atribueix dos delictes, un d'homicidi per imprudència greu i un altre per abandonament del lloc de l'accident.
1: I avui estaran pendents d'una trobada el ministre d'Agricultura, Lluís Planas. Es reuneix amb representants del sector primari per analitzar l'impacte de l'encariment d'energia.
4: I hi participaran entitats com Asaja, Coag, UPA, Unión de Uniones i les cooperatives agroalimentàries. N'hem parlat fa just un minut amb el secretari general d'UPA, precisament a les Balears, que és Baltasar Martí.
5: En aquest moment és insostenible, perquè això significa que fas feina, o has de fer feina per pèrdues. Perquè amb aquests costos no se pot posar entre tot marge i fer feina.
4: A les 8:30 també parlarem amb un sector que pateix els efectes de l'encariment del combustible, que és el de les aerolínies. Entrevistarem Carolina Herrero, que és gerent de l'Associació de Línies Aèries.
1: I en els esports, el Mallorca començarà avui a preparar el partit contra l'Almeria. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. L'equip mallorquinista torna als entrenaments després d'un dia lliure per començar a preparar el partit de diumenge contra l'Almeria Somoix, pel qual Luis García tindrà les baixes dels futbolistes internacionals Martin Valiant, Luvumbo i Beristron, que estan amb les seves seleccions. I avui comença la Champions femenina amb protagonisme mallorquí. L'Arsenal de Mariona Caldentey rebrà el Koge de Dinamarca, mentre que demà el Barça de Catacoy i Patrick Jarro rebrà el París Futbol Club.
1: I pel que fa al temps, avui és el darrer dia de l'estiu, encara amb calor a les Balears. Que xifra, bon dia.
7: Bon dia, sí, a migdia, temps d'estiu de ple, temperatures màximes de fins a 34 graus a punts de Mallorca. A Menorca arribarem a 32, també a punts d'Eivissa i Formentera. Tot això amb cel, una altra vegada gairebé destapat, tenim qualque pinzellada de núvols alts al nord, molt poca cosa, i a partir també d'avui cap vespre arribaran alguns núvols prims, una altra vegada des del ponent. Però en conjunt, el cel estarà poc ennigulat, amb vent de component nord, que bufa qualque cop moderat ara al nord de les illes. Tenim fort Tamaró, al nord de Menorca, amb bones que ja han superat el metre i mig d'altura.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

És una dita, és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé,

festa és fulla morta que un mal vent s'endurà. Ja sé, ja sé, i no sé com te dius, que seré jo qui cauré en els teus llaços. Ja sé d'abans que és tancant tots els passos que els vells estats empresonen el

és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé, ja sé,

és un adagi, aquell que preveu val per a dos. És una dita, és un adagi, l'amor és tan meravellós. Ja sé que l'amor que vindrà ens durà els dos a l'estúpida escena on cadascú creu portar les cadenes, on cadascú creu que és sol a plorar. Ja sé, ja sé,

surten plegats per buscar la tendresa. L'ho és una dita. Aquell que preveu val.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: ¡Salud!
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: I són les 9 del matí. En aquesta hora ha de començar el ple del Parlament. Avui hi serà present el debat sobre el creixement dels aeroports de les Balears i també es comença a tramitar la proposició de llei que permetrà limitar l'entrada de vehicles a Menorca. I connectam en directe. Marta Puyalto, bon dia.
1: Bon dia. Sí, un dels temes que centra el pla és la limitació de l'entrada de vehicles a Menorca. Avui es preveu donar llum verda a la tramitació de la modificació de la llei Menorca Reserva de la Biosfera, que permetrà aplicar aquestes restriccions. Un altre dels punts destacats és el REP, el règim especial de Balears. En aquest cas, el que es debat és una proposició de llei del PP per renovar-lo i garantir que les mesures de compensació pels sobrecostos de la insularitat continuïn més enllà de 2028. Tot plegat en un ple que també va demarcar per altres qüestions d'actualitat. Els grups de l'oposició preguntaran al govern per temes com l'habitatge, l'augment del preu dels carburants o el finançament dels serveis públics.
0: I des de fa una hora, els usuaris del transport públic de Mallorca ja poden disposar de la targeta única al telèfon mòbil. Només cal descarregar la nova aplicació del TIC, que també permet consultar en temps real la posició dels busos. Des de l'estació intermodal de Palma, Clàudia Mallia, bon dia. Els usuaris ja intenten viatjar amb aquesta targeta única al mòbil.
2: Bon dia. Doncs, com dèiem, aquesta nova targeta virtual és molt recent. Fa tot just una hora que es pot descarregar la nova aplicació del TIP. Així que, de moment, hem pogut veure que diversos passatgers han intentat descarregar-la. Fins i tot alguns s'han acostat fins al punt d'informació per fer-ho, però encara la majoria utilitzen la física. Això sí, mostren molt d'interès per aquesta nova manera de viatjar.
3: Per ara vaig ben la targeta física, però crec que que pot anar bé tenir-ho en el mòbil, perquè al final nosaltres que som joves sempre el duim damunt i és molt més pràctic per nosaltres.
4: Sí, segurament avui o demà ja la tingui en el mòbil. Però ja al moment és accessible tenir-la en el mòbil que tenir la targeta en físic i dependre de no perdre-la. Així que per jo és molt bona opció tenir l'aplicació.
2: La nova aplicació permet accedir als busos a través del mòbil i també consultar en temps real la circulació.
0: Gràcies, Clàudia. I el ministre d'Agricultura, Luis Planas, es reuneix avui amb representants del sector primari per analitzar l'impacte de l'encariment de l'energia. Hi participaran entitats com Assaja, Coac, UPA, Unión de Uniones i també les cooperatives agroalimentàries. N'han parlat a l'informatiu matí amb Baltasar Martí, que és secretari general d'UPA a les Balears, qui reclama mesures perquè els pagesos no facin feina a pèrdues.
5: En aquest moment és insostenible, perquè això significa que fas feina a l'art de fer feina per empèdues, perquè amb aquests costos no se pot posar un tot el marge i fer feina.
0: La pujada del preu del combustible es nota també al sector de l'aviació. L'Associació de Línies Aèries, ALA, alerta que el combustible ja suposa entre un 25 i un 30% dels costos de les companyies aèries. Adverteixen que és una tendència a l'alça que per ara no té aturall i que a la llarga pot acabar repercutint sobre les tarifes que paguen els viatgers.
6: L'associació assegura que el preu del barril de querosè ja frega el $200. El doble, diuen, que el preu del petroli. La gerenta d'ALA, Carolina Herrero, ha explicat fa un minut a l'informatiu matí que les aerolínies es veuen obligades a reduir els marges per evitar una pujada de preus, tot i que serà difícil de mantenir en el temps.
7: Dependerá un poco de lo que esto se prolongue en el tiempo, pero que tuviesen dificultades, por supuesto, o verse obligadas a encarecer sus billetes para cubrir esos sobrecostes, ¿no? Y eso lo que provocaría también es una caída de su demanda. Entonces, bueno, pues hay que ver, las aerolíneas es verdad que tienen mucha capacidad de adaptación.
0: Arribam a les 9 i 4 minuts, tot d'una comença aquí a Ivetres Ràdio al programa El Dia. Passau un bon dimarts.
8: Més informació a ivetresnoticies.com.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: la libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Te'n recordes, cap gros, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller en un pecabot grec, víctima de malsons que en despertar es complia. I te'n recordes que el Jofre i la Maria

quin escàndol capgròs. Sort que d'una panada li van fotre pel cap un meló i empataràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant que pipota o pinotxo,

Ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins que prescrigui el crim o el jutgi l'innocent. O canviem el final del malson per entregues

M'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si li ha pogut tornar, per què no tu, cap gros?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. El conseller de Turisme, Jaume Bauçà, defensa que les polítiques de contenció turística del govern funcionen. En el ple del Parlament ha assegurat que el creixement de l'arribada de turistes s'ha situat per sota de l'1% els darrers 3 anys. Més per Mallorca, però, acusa l'executiu de viure en un món paral·lel davant unes previsions que fan pensar que enguany es podrien fregar o directament superar els 20 milions de visitants. La diputada Marta Carrió reclama reduir la pressió turística. Sentim el conseller, contesta sentim primer la diputada Marta Carrió, després contesta el conseller.
1: El Partit Popular fa créixer la saturació turística cara tapada. Se posa el vol de la contenció. Jo només content. Creixem, però vostè content. I Aena ho fa. Ben directe, pit inflat, 5 complejos, i amplia la capacitat dels aeroports de Madrid. I la conseqüència d'aquestes dues coses és la mateixa, la vostra i la d'Aena. I és que els mallorquins no poden viure bé a nostra.
2: Les polítiques d'aquest govern no han fracassat i les polítiques d'aquest govern van encaminades a posar ordre en el desgavell turístic que vostès mos varen deixar. Entre d'altres, enviar el Barceló de conseller de turisme des 15 en el D9.
0: I precisament, parlant de contenció o no, els hotels de les Balears van allotjar el mes d'agost a més de 2,1 milions de turistes. És un 3,8% més que el mateix mes de l'any passat. Això tot i que el nombre de pernoctacions, és a dir, les nits contractades, han baixat un 0,2%. Però malgrat aquesta baixada, les Balears lideren les pernoctacions hoteleres a tot l'estat.
3: Són dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística que indiquen que les Illes varen ser la comunitat amb major ocupació hotelera, que de mitjana va superar el 90%. A més, 9 de cada 10 clients hotelers varen ser estrangers. Varen quedar-se de mitjana 5 dies, per davall dels 5 dies i mig de l'any passat. També destaquen les Balears per l'increment de preu dels hotels. Una nit ha costat un 7,5% més que l'agost de l'any passat.
0: I Vianants per Mallorca demana més freqüències de tren i de bus davant l'encariment del combustible. Reclamen, a més, que es convoqui abans de final d'any una comissió urgent per abordar les deficiències que pateix el transport públic a l'illa.
3: L'entitat ha fet aquesta petició amb motiu del Dia Sense Cotxes, que se celebra avui dins la Setmana Europea de la Mobilitat i que fa tots els busos del TIP, com també els viatges en metro i tren, siguin gratuïts. Mentrestant, per tots aquells que fan servir el transport públic, des d'avui tenen al seu abast una aplicació del TIP per consultar passos per parades i per dur la targeta de transport en format digital, un avenç tecnològic que els usuaris valoren positivament.
4: Per ara vaig ben la targeta física, però crec que que pot anar bé tenir-ho en el mòbil, perquè al final nosaltres, que som joves, sempre el duim damunt i és molt més pràctic per nosaltres.
5: L'aplicació per la targeta única la faré servir quan tingui una estona en tranquil·litat i tingui una bona connexió d'internet i, per tant, faré servir i amb temps miraré com funciona i la provaré, com no, a partir de demà mateix.
0: I la pujada del preu del combustible es nota també en el sector de l'aviació. De fet, l'Associació de Línies Aèries ALA alerta que el combustible ja suposa entre un 25 i un 30% dels costos de les companyies aèries.
3: Adverteixen que és una tendència en alça que per ara no té aturall i que a la llarga pot acabar repercutint sobre les tarifes que paguen els viatgers. Són declaracions de la gerenta d'ALA, Carolina Herrero, a l'Informatiu Matí.
6: Dependerà un poco de lo que esto se prolongue en el tiempo, pero que tuviesen dificultades, por supuesto, o verse obligadas a encarecer sus billetes para cubrir esos sobrecostes, ¿no? Y eso lo que provocaría también es una caída de su demanda. Entonces, bueno, pues hay que ver, las aerolíneas es verdad que tienen mucha capacidad de adaptación.
0: Les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
7: Més informació a ib3notícies.com.
8: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer...

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Así

Un placer estar aquí con ustedes.

Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, pendents de la sessió que celebren en aquests moments al Parlament, on la presidenta del govern i el líder de l'oposició acaben de culpar-se mútuament de l'increment de la pressió turística. Marga Proens defensa que l'executiu treballa perquè no hi hagi un increment de turistes, mentre que el socialista Iago Negueruela l'acusa de demanar una rebaixa de les taxes aeroportuàries que, al seu parer, només servirà perquè venguin més vols de baix cost.
2: ¿Dónde está esa gran mentira? En pedirle a Aena que bajen las tasas para los residentes y los visitantes. Bajar las tasas aéreas para los turistas, para que esos aviones de bajo coste puedan venir más, vender más, porque eso es usted lo que quiere. Será la presidenta de los 20 millones de turistas, le guste o no, teatrillo o no.
3: Vostè sap que el decret de contenció ha limitat les places turístiques. Li podrà donar les voltes que vulgui, però ja no en gana ningú. Vostès varen aprovar 115.000 places turístiques i aquest govern n'haurà aprovades zero. I és el seu govern del Partit Socialista el que mor vol dur més de 50 milions de turistes a l'any 2031, senyor Negueruela.
1: I més qüestions. A Eivissa aprovarà el canvi de destinació d'una parcel·la sanitària perquè es puguin aixecar allà 245 habitatges que es destinaran a funcionaris i a treballadors sanitaris. Ho ha anunciat l'Ajuntament en un comunicat. És un solar ubicat a Sa Joveria, a tocar de l'Hospital Can Misses, que passarà de l'IBA Salut a l'Institut Balear de l'Habitatge Libavi, que serà el que s'haurà d'encarregar després de desenvolupar el projecte.
4: Segons ha explicat l'Ajuntament, l'operació té l'objectiu de facilitar alternatives habitacionals per a empleats públics i també per professionals sanitaris que desenvolupen la seva feina a Eivissa, a banda d'incrementar també les possibilitats d'accés a un habitatge per als residents. La parcel·la és de titularitat municipal, va ser cedida gratuïtament a l'IBE Salut mitjançant un acord de ple, va ser l'abril de l'any 2011, i ara es cedirà a l'IBAVI. Això sí, si en 5 anys no es materialitza el projecte, la parcel·la tornaria a ser patrimoni de l'Ajuntament d'Eivissa.
1: I també pendents d'una reunió, en aquest cas a Madrid, el ministre de Cultura, Luis Planas, es reuneix amb representants del sector primari i ho fa per analitzar l'impacte de l'encariment de l'energia en aquest sector. Hi participaran entitats agràries com Asaja, Coab, UPA, Unión de Uniones i també les cooperatives agroalimentàries.
4: En aquest sentit, el secretari general d'UPA a les Balears, Baltasar Martí, ha reclamat avui mesures perquè els pagesos no facin feina a pèrdues.
5: En aquest moment és insostenible, perquè això significa que fas feina o has de fer feina per a pèrdues, perquè amb aquests costos no se pot posar un tot el marge i fer feina.
1: I mentrestant, el sindicat CECIF demana al govern que desbloquegi la jubilació anticipada del personal laboral de la comunitat autònoma. El passat mes de juny, el govern espanyol, recordant que va aprovar un sistema per facilitar la jubilació a partir dels 62 anys, i el sindicat CECIF diu que hi ha comunitats autònomes com Madrid o Castella i Lleó que ja ho apliquen.
4: El delegat de personal laboral del sindicat CECIF, Joan Amengual, reclama a l'executiu de Marga Proens que solucioni aquesta modalitat de jubilació. Amengual, a més, lamenta que des de l'any passat hi ha personal laboral de la comunitat autònoma que no es pot acollir a una jubilació parcial.
6: Què passa? Que no s'abanda tanta de gent. I, bueno, no sé si és que hi ha voluntat o no hi ha voluntat, però, bueno, s'ha pogut agilitzar això i, des de luego, fa estona que nosaltres estem donant canya, estem donant pressa i no teníem una resposta.
1: Les 11 i 4 minuts, tornem a les 12.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. La presidenta del govern i el líder de l'oposició creuen acusacions de mentir sobre el creixement turístic i es retreuen mútuament l'increment de la pressió demogràfica que pateixen les illes. Ha estat en el ple del Parlament.
2: I ha estat en el cara a cara setmanal, en la sessió ordinària de la Cambra Autonòmica, on el portaveu del PSOE, Iago Negueruela, ha recriminat avui a la presidenta que faci, diu, teatre que menteixi per intentar amagar mesures que afavoriran, assegura, el creixement, com també l'aixecament de la moratòria de places o la promoció de noves rutes aèries. Són acusacions que ha negat Marga Proens, que defensa que l'executiu treballa perquè no hi hagi un increment de turistes.
3: ¿Dónde está esa gran mentira? En pedirle a AENA que bajen las tasas para los residentes y los visitantes. Bajar las tasas aéreas para los turistas, para que esos aviones de bajo coste puedan venir más, vender más, porque eso es usted lo que quiere. Será la presidenta de los 20 millones de turistas, le guste o no, teatrillo o no.
4: Vostè sap que el decret de contenció ha limitat les places turístiques. Li podrà donar les voltes que vulgui, però ja no engana ningú. Vostès varen aprovar 115.000 places turístiques i aquest govern n'haurà aprovades zero. I és el seu govern del Partit Socialista el que mor vol dur més de 50 milions de turistes a l'any 2031, senyor Negueruela.
1: Mentrestant, els hotels de les Balears varen allotjar el mes d'agost més de 2,1 milions de turistes. És un 3,8% més que el mateix mes de l'any passat. Això, tot i que el nombre de pernoctacions, és a dir, les nits contractades, varen baixar un 0,2%. Malgrat aquest descens, les Balears encara lideren les pernoctacions hoteleres a tot l'estat.
2: Són dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística que indiquen que les Balears varen ser la comunitat amb més ocupació hotelera. De mitjana va superar el 90%. A més, 9 de cada 10 clients hotelers varen ser estrangers, varen quedar-se de mitjana a les Balears 5 dies, per davall dels 5 dies i mig de l'any passat. També destaquen les illes per l'increment del preu dels hotels. Una nit ha costat un 7,5% més que l'agost de l'any passat.
1: I més qüestions. El campus de la UIB a Palma acull avui Viu la UIB. És una jornada informativa sobre els estudis, sobre els serveis que ofereix la universitat per donar així també la benvinguda als estudiants que s'incorporen a aquest curs.
2: La jornada ha començat avui de matí a les 10:30 a la universitat, ubicat entre els edificis Ramon Llull i també Guillem Colom Casas Noves i els edificis Margalí de Comas i Camps i Anselm Turmeda. Diverses aturades que representen gairebé totes les facultats que hi ha al campus, una quinzena de serveis i tota la informació a l'abast dels nous estudiants. Cristina Moreno és la vicerectora d'Estudiants i de Projecció Educativa.
5: Que ells sàpiguen que, a més de venir a estudiar, que és el que han de fer, per això venen a la universitat, sàpiguen que la universitat és un espai molt més viu on se poden fer més coses en aquest sentit.
1: I de la plana estatal, el Congrés ha retirat la credencial de premsa ja de manera definitiva a Vito Quiles, després de trobar-lo culpable d'altres 3 infraccions molt greus que se sumen a les sancions que ja va rebre el maig i el juliol. L'òrgan de direcció de la cambra, amb majoria de PSOE i Suma, ha pres aquesta decisió en l'abstenció del Partit Popular.
2: I aquesta vegada se'l sanciona per incomplir les normes del Congrés en 3 ocasions al mes de març. 2 per difondre imatges enregistrades en espais no autoritzats i una altra per interrompre una roda de premsa del portaveu socialista Patxi López. L'acreditació de l'agitador ultra ja estava suspesa des del mes de maig. Ara, en el cas d'Aquiles, la suspensió és definitiva.
1: Les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de la una. Bon dia. Més per Mallorca reclama al govern que lluiti contra l'especulació immobiliària i que accepti la seva proposta de limitar la compra d'habitatges a no residents a les Balears. Així li ha transmès el portaveu de la formació, Lluïsa Pesteguia, en el cara a cara que ha mantingut el ple del Parlament en la presidenta Marga Proens.
1: A Pesteguia insisteix que no cal construir més habitatges perquè a les Illes ja n'hi ha 100.000 de buits i d'altres 200.000 que només es destinen a segones residències. Per això reclama mesures perquè tot aquest parc residencial surti al mercat destinat a cobrir la situació d'emergència habitacional que pateixen els residents de les Balears. La presidenta Marga Proens, però, manté que les principals polítiques d'habitatge del seu executiu van destinades a residents i acusa, a més, de proposar l'expropiació de les propietats dels mallorquins.
2: Vostès defensen que aquells que són sucoses, aquells en sos que se pot fer negoci rodó, siguin parets especuladors i que els mallorquins, els enguissants, els menorquins, mos n'aniguem a viure en els afores perquè no podran viure en els nostres pobles.
3: Què mos ha volgut dir? S'han d'expropiar ses cases en els residents de Mallorca, en els mallorquins, que les tinguin buides en el seu poble? Això és el que avui vostè mos ha dit aquí.
0: I més qüestions. Metges del Món alerta que 8 de cada 10 persones en situació de prostitució l'exerceixen de manera deslocalitzada. És a dir, espais d'àmbit privats, com a pisos, habitatges turístics, hotels o embarcacions. Són dades que coneixem quan demà és el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nines i Nins, i que preocupen a l'entitat.
1: Durant el darrer any, Metges del Món ha atès 1.045 persones en context de prostitució a Mallorca. D'aquestes, un 90% eren dones. A més, a Mallorca, la prostitució a pisos o iots s'intensifica durant la temporada turística. L'ONG diu que l'avanç de la prostitució i deslocalitzada preocupa, ja que es tracta d'un fenomen difícil de detectar i d'acompanyar. Segons l'entitat, la prostitució en l'àmbit privat incrementa les situacions d'aïllament i desprotecció. A més, les dones depenen més dels proxenetes.
0: I Sóller imposa 600 multes a vehicles que han entrat dins les zones de baixes emissions sense autorització. És el balanç dels primers 4 mesos de funcionament d'aquesta mesura en un poble on la circulació és molt complicada, sobretot quan arriba la temporada alta. De fet, cerca precisament pacificar el trànsit al centre i també reduir emissions. La sanció per als infractors ascendeix als 200 euros.
1: L'aplicació de la zona de baixes emissions al centre de Sóller ha suposat una pacificació del trànsit al centre del nucli urbà. Així ho afirmen des de l'Ajuntament. Des d'on assenyalen que serà a final d'any quan podran quantificar l'impacte real que ha tingut la mesura en el trànsit de la ciutat. Carlos Darder és el primer tinent de Balda.
4: No ho han quantificat com així, perquè no han posat cap tipus de comptador per comptar quant de vehicles s'ha minvat, però sí que és vera que és molt notari, perquè ara, per exemple, en aquestes hores tot eren coes i retencions, no?
0: I de la plana internacional, Pedro Sánchez ha confirmat que no assistirà a la recepció de líders que ofereix Donald Trump amb motiu de l'obertura de l'Assemblea de l'ONU avui a Nova York. El president espanyol al·lega problemes d'agenda, tot i que a la seva agenda oficial no consta cap esdeveniment al qual tingui previst assistir.
1: Mentrestant, Sánchez ja ha encetat la seva agenda en el marc d'aquesta cimera internacional. Ahir es va reunir amb el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, amb el qual ha debatut sobre les principals prioritats de l'agenda multilateral davant un escenari internacional complex i ple de desafiaments geopolítics.
0: I d'aquestes i d'altres qüestions l'assemblearem com sempre quan siguin les dues en temps d'informatiu migdia en Sara Casas. Ara quedeu a IB3 Ràdio amb tota l'actualitat dels esports.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Nada claro. He preguntado si estás pensando.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

nostra és mig boja i això us tempta. I ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella. De seguida

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Menorca, més a prop de ser l'única illa balear sense una regulació en l'entrada de vehicles. En ple debat sobre la contenció turística iniciat fa més de 2 anys, avui el Parlament preveu iniciar la discussió sobre com limitar els cotxes a l'illa menorquina, una illa amb un context molt diferent a la resta, donada l'existència de la llei Menorca Reserva de la Biosfera, una normativa que, segons defensen alguns partits, s'ha de modificar per fer possible la restricció. En qualsevol cas, en uns minuts sabrem si la cambra pren en consideració aquesta passa després d'una sessió de control marcada especialment per la crisi residencial i amb un executiu que ha tret pit de la seva polítiques d'habitatge enfront de les crítiques de l'oposició i del seu soci Vox. La crònica política, assumpte destacat de l'actualitat avui dimarts 22 de setembre, un dia amb altres titulars que vos avançam amb Olivia Navarro i Carme Moreno. Molt bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon
1: més,
3: dia.
1: Més turistes, però manco temps.
4: Les dades de l'agost revelen que els hotels de les Balears acolliren un 4% més de clients que l'any passat, això sí, amb estances més curtes. Les dades turístiques, tema de debat al Parlament i també assumpte central de la trobada, avui hora baixa, entre govern i entitats ecologistes.
1: Línies aèries en situació límit.
5: En una entrevista a l'Informatiu Matí, l'Associació de Línies Aèries alerta que el combustible ja suposa entre un 25 i un 30% dels costos de les companyies aèries que opten per reduir marges per evitar pujades de preu. Avisen, però, que aquesta estratègia no es podrà allargar massa més en el temps.
1: Sobre exposició de menors a la xarxa.
4: El Des Infantiles denuncia que els pares espanyols són els que més exposen els seus fills a l'entorn digital de la Unió Europea. Un de cada 4 en penja vídeos o imatges a les xarxes socials. Una violació de la intimitat dels infants cobra la porta al contacte amb pederastes.
1: Sánchez no es reunirà amb Trump.
5: El president espanyol ha justificat per motius d'agenda la seva absència a la recepció que el mandatari nord-americà oferirà als líders mundials amb motiu de l'Assemblea Anual de l'ONU. A Nova York sí que reunirà el ministre espanyol d'Exteriors i el seu homòleg marroquí per abordar la situació de Ceuta.
1: A partir de les 2:30 arriben les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats d'aquesta jornada de demà, de dimarts. A Eivissa acabem de saber que la Fiscalia ha obert diligències per investigar els abocaments de l'aeroport d'Escudolar al Parc Natural de Ses Salines. Carmen Cires, bon dia.
6: Bon dia, així és. La Fiscalia d'Eivissa ha obert diligències per investigar la denúncia interposada per l'Aliança per l'Aigua contra AENA pel vessament d'aigües fecals procedents de l'aeroport d'Eivissa al Parc Natural de Ses Salines. De fet, el Ministeri Fiscal ha sol·licitat ja els informes pertinents per determinar si podria existir un presumpte delicte ambiental.
1: A Menorca, mentrestant, Medi Ambient dona via lliure a la construcció d'un celler a la finca de Torralba, al camí de Macarella. Axel Camarasa, bon dia.
7: Bon dia. El projecte preveu construir 4 edificis nous en sòl rústic protegit, més de 2.200 metres quadrats per fer realitat el celler més gran de Menorca, amb capacitat per elaborar una mitjana de 120.000 ampolles de vi l'any. En el tercer intent dels promotors, i 6 anys després, han aconseguit superar el tràmit ambiental.
1: A Mallorca, des d'aquest matí ja es pot fer servir la targeta única de transport des del telèfon mòbil. Guillermo Ortego, bon dia.
8: Bon dia. Permet viatjar els busos del TIP i l'MT de Palma i també el tren i el metro. Fins a les 11:30 del matí ja se l'havien descarregat més de 900 persones. A més, durant els mesos de prova s'han fet gairebé 40.000 validacions en la targeta virtual.
1: Pel que fa...

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Ante todo, sí, señor, y tengo el don de la palabra. Soy un mago en el amor, sin varita y sin sombrero, paso de la bracalabra. Soy el señor de la noche.

0: A les 3 és moment d'actualitzar la informació més destacada d'aquest dimarts 22 de setembre, dia sense cotxes, molt marcat precisament pels vehicles, perquè Menorca està ben a prop de ser l'única illa balear sense regulació d'entrada de vehicles, tot i que avui ha començat a fer camí perquè el Parlament acaba de prendre en consideració la proposició de llei del Consell de Menorca per modificar la llei de la biosfera i poder establir així aquests límits. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia, sí, ho ha fet

0: fa uns minuts amb els vots a favor de PP, del Partit Socialista i d'Unides Podem, Més per Mallorca i per Menorca, i han votat en contra perquè creuen que no calia modificar aquesta llei i només s'ha aconseguit així perdre temps. Escoltem el conseller insular de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, després el diputat de Més per Menorca, Josep Castells.
1: Lo hacemos nosotros, el Partido Popular. No lo han hecho los anteriores equipos de gobierno. Han estado 8 años. ¿Cuánto han limitado en 8 años? ¿Cuántos coches han limitado en 8 años? Ninguno.
2: I al final dius, bueno, o fem veure que ja estem a favor, o si no ens passarà pel damunt la realitat social de Menorca. Aquest és el motiu pel qual vostès avui venen a presentar aquesta llei, no pas perquè hi estiguin convençuts.
0: Vox, per part seva, s'hi ha abstingut perquè diu que no està d'acord en limitar l'accés a l'illa als vehicles espanyols.
3: El Parlament ha fet aquest pas després d'una sessió de control marcada especialment per la crisi residencial.
0: Sí, amb un executiu que ha tret pit de les polítiques d'habitatge enfront de les crítiques de l'oposició i també del seu soci Vox. Són Lluïsa Pesteguia, de Més per Mallorca, després la presidenta Marga Provenç.
4: Vostès defensen que aquells que són sucoses, aquells en sos que se pot fer negoci rodó, siguin prets especuladors i que els mallorquins ens enguissats els mallorquins menorquins, mos n'anirem a viure en els afores perquè no podran viure en els nostres pobles.
5: Què mos ha volgut dir? S'han d'expropiar ses cases en els residents de Mallorca, en els mallorquins, que les tinguin buides en el seu poble? Mira. Això és el que avui vostè mos ha dit aquí.
0: Mentrestant, a Eivissa s'ha desallotjat un nou assentament, en aquest cas el Prat de Ses Feixes de Vila, on la 50ena de persones que hi vivia ha sortit sense incidents. L'Ajuntament ha explicat que cap dels habitants estava en risc de vulnerabilitat.
3: Més turistes, però manco temps.
0: Les dades de l'agost revelen que els hotels de les Balears acolliren un 4% més de clients, això sí que varen fer estades més curtes de només 5 dies. Les dades turístiques, de fet, és un tema de debat avui al Parlament, però també és un assumpte central de la trobada que avui a hora baixa mantindrà algú amb les entitats ecologistes.
3: Línies aèries en situació límit.
0: En una entrevista a l'Informatiu Matí, l'Associació de Línies Aèries alerta que el combustible ja suposa entre un 25 i un 30% dels costos de les companyies que opten per reduir marges per evitar així pujades de preu. Avisen, això sí, que aquesta estratègia no es podrà allargar massa més en el temps.
3: Sobre exposició dels menors a la xarxa.
0: Aldeas Infantiles denuncia que els pares espanyols són els que més exposen els fills a l'entorn digital de la Unió Europea. Un de cada 4 en penja vídeos o imatges a les seues xarxes socials. És una violació de la intimitat dels infants que obre la porta al contacte amb pederastes.
3: Interceptats una 30ena de migrants a Formentera.
0: Són tots d'origen magrebí i han arribat avui matí en 2 barques diferents. Un primer grup s'ha trobat a la costa, l'altre quan caminava per la carretera principal de l'illa. Mentrestant a Mallorca, el president Llorenç Galmés ha remès una carta al president Pedro Sánchez per reclamar mesures urgents en la pròxima reunió del nivell entre Espanya i Algèria per frenar la crisi migratòria.
3: I el Constitucional avalarà aplicar l'amnistia a la malversació i obre així la porta al retorn de Carles Puigdemont.
0: El tribunal ha realitzat avui dimarts el cas de l'exconseller Jordi Turull després del vistiplau dels tribunals europeus a l'amnistia i la majoria de la sala s'ha mostrat favorable per donar aquest delicte en contra del que defensa fins ara el Tribunal Suprem, que és contrari a amnistiar la malversació. En tot cas, ara el Constitucional haurà de tractar els recursos que també han presentat

0: radyoda. Sensel.com.
1: Canlı Skol. ¿Y tú?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

0: Ja, això no és que l'estem fent.
1: No, tu no estàs
2: fent. Sí, Maria, Maria també.
3: Maria, no, no, no, això no,
2: I Maria va a ciutat, i tu te creus que no t'està copiant de
1: pintor? Perdona, seguim, una cançó, una camiseta.
4: Mira,
3: Maria,
4: mira, mira,
3: mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, m

Pertar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Hortenencs. A Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport hortenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Mira el tren, mira la via, si tu penses i veus serves ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia. Sols Espanya, qui ho diria, vol ser sola i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura, cara dura, barret frigi, sens prestigi, i després vingué el prodigi. Una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill, un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un grapat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes.

y los del real perdón. I segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerades gent pia. I ahir ves qui ho diria, fins i tot la meva tia.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: qué angustia y qué dolor, de cielos, mares y campos. De...
1: IB3 Ràdio, les notícies de les 4.
2: Bon dia. El Parlament ha fet la passa perquè una futura limitació de l'entrada de vehicles a Menorca sigui real durant els mesos de major afluència turística. L'acord ha comptat amb el suport del PP, del Partit Socialista i d'Unides Podem. Vots s'ha abstingut i Més hi ha votat en contra perquè creu que la mesura ja hauria de ser vigent.
3: Hi ha consens de totes les formacions que cal limitar el cotxe, el nombre de cotxes que han de poder circular per Menorca, però no en com s'ha decidit tramitar. El conseller de Mobilitat Insular, Juan Manuel Delgado, ha dit que serà un govern popular el que regularà les restriccions, mentre que la socialista Susana Mora ha defensat que fa uns anys el PP hi estava en contra.
4: Lo hacemos nosotros, el Partido Popular. No lo han hecho los anteriores equipos de gobierno. Han estado 8 años. ¿Cuánto han limitado en 8 años? ¿Cuántos coches han limitado en 8 años? Ninguno.
5: Però no podem fer veure que no sabem d'on venim. No podem borrar la història que mos ha duit fins aquí. Perquè quan el PSOE defensava aquesta mesura, en moments complicats, el Partit Popular, com dic, hi votava en contra.
2: Davant l'augment d'arribada de migrants a les costes de les Balears, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés,

0: interpel·la el president del govern central, Pedro Sánchez, com a responsable, diu, per cercar solucions a l'elevada immigració irregular que arriba a l'illa.
1: Ho ha fet a través d'una carta en la qual explica com està afectant el creixement de l'arribada de migrants en situació irregular. Li recorda que la ruta han de seguir un sistema de vigilància Frontex. Finalment, segons ha revelat, li demana també que el Consell no quedi al marge dels acords, que Espanya i Algèria arribin a la cimera que tots dos països mantindran el mes que ve.
2: Mallorca s'ha convertit, per desgràcia, en la principal porta d'immigració irregular de tota Europa, de la zona sud d'Espanya, però de la zona sud d'Europa, i no se pot consentir haver d'actuar de manera unilateral. Per aquest motiu, les deman i les insisteix totes aquestes peticions. I és que, com sabeu, el nostre sistema de protecció de menors ha arribat en el límit. Durant aquestes darreres setmanes han superat els 500 menors immigrants no acompanyats.
0: L'augment del preu del combustible també fa mal al sector de l'aviació. L'Associació de Línies Aèries d'ALA alerta que el combustible ja supera entre un 25 i un 30% dels costos de les companyies aèries.
1: La gerenta Carolina Herrero adverteix que una tendència a l'alça que per ara no té aturall i que a la llarga pot acabar repercutint sobre les tarifes que paguen els viatgers.
3: Dependerá un poco de lo que esto se prolongue en el tiempo, pero que tuviesen dificultades, por supuesto, o verse obligadas a encarecer sus billetes para cubrir esos sobrecostes, ¿no? Y eso lo que provocaría también es una caída de su demanda. Entonces, bueno, pues hay que ver, las aerolíneas es verdad que tienen mucha capacidad de adaptación.
0: Tot això quan els hotels de les Balears varen allotjar el mes d'agost més de 2.100.000 turistes, un 3,8% més que un any abans.
1: El nombre de pernoctacions, però, ha baixat un 0,2%. Tanmateix, malgrat aquesta frenada, les Balears lideren les nits contractades en hotel a tot l'estat. Són dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística que indiquen que les illes varen ser la comunitat amb més ocupació hotelera, que de mitjana va superar el 90%.
0: I cridada d'atenció a Espanya, diversos ministres d'Afers Estrangers d'Europa han avisat el govern espanyol que no veuen acceptable la seva nova estratègia de voler frenar l'ampliació de nous estats membres si els 27 no reconeixen abans el català, l'euskera i el gallec com a llengües oficials comunitaris. Aquests socis han advertit del perill d'obrir debats que puguin, diuen, posar en risc la unitat d'Europa. Arribem així a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5.
4: Més informació a ib3notícies.com.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: Ay.
1: Jo soc Nomar Garroger i volia enviar una salutació a tots els oients de Ràdio Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Bones tardes, estimats oients de Radio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 i m'escoltat de la Colònia Sant Pere a través de www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespres de Radio Horta, com us ho van ja dimarts, concretament dimarts, dia 22 de setembre de 2026. Tornem a estar aquí un dia més amb tots vosaltres en aquesta sintonia de Radio Horta Municipal 107.9, 107.3, radiohorta.cat i el cel, en aquest cas, radiant de sol. I bé, avui deixeu-me felicitar molt d'anys les diverses persones que fan els anys en el dia d'avui, que en sé unes quantes, però també de manera especial el nostre col·laborador, company amic Salvador Martínez, que avui fa, com dic, aquests anys. També sé d'altra gent que també la fa, per això, com dic, molt d'anys a tots, i de manera especial també al Salvador, que sempre està disposat a donar una mà a Radio Horta, el que faci falta pel poble i pel bé del poble, cosa que no sempre tothom està disposat a fer a canvi de res. També és una de les coses que a vegades la gent xerra molt, però després a l'hora de posar-s'hi, no tothom és igual. Així que bé, en aquest sentit, molt d'anys, molta salut i per molt d'anys i gràcies, Salvador, evidentment, per tot el que fas per Radio Horta Municipal. Bé, avui dimarts ha hagut mercat setmanal, un altre pic ple de gent, ple de cotxes, difícil aparcar per qualsevol carrer del poble, pràcticament ja. Ja no només el més proper és el centre on s'hi pot transitar el dia de mercat, sinó que ja pràcticament qualsevol, en aquest cas, qualsevol carrer del nostre poble. Està bé, evidentment, que vengui molta gent, que gasti, perquè per això és, i que faci negoci, sobretot els nostres negocis d'Artà, sempre donant recolzament, sempre ho dic, des de ja fa molta estona que ho dic. I bé, però sí que és veritat que entre poc i massa la mesura passa. En definitiva, bé, això que tant de bo hagi anat bé per molt de comerços, empreses i de més del nostre municipi, ho esperem que així sigui i tant de bo sigui així. I en definitiva, bé, que hagi anat bé aquest dimarts de mercat. Com avui comentarem diverses coses, tenim també com sempre diverses coses preparades per tots vosaltres, així que de moment, com per exemple un taller de glosa que se fa al nostre poble, així que de moment donem el sus i vos anem desglosant això, però també lògicament molts altres temes aquí en aquest cap vespres a Radio Horta. Així que benvinguts, començam.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Els agricultors mantenen les mobilitzacions mentre estan pendent de conèixer les noves mesures que el govern central té previst anunciar per pal·liar els efectes de la guerra a l'Iran. De moment, el Ministeri confirma que hi haurà ajuts fins a cap d'any. La qüestió és com.
2: Aquestes han estat les primeres conclusions dels representants del sector primari arran de la reunió que han mantingut amb el president, el ministre d'Agricultura, Lluís Planes. Hi han participat les entitats ASAJA, COAC, UPA, Unió de Unions i les cooperatives agroalimentàries. El màxim responsable agrari de l'Estat ha confirmat que hi haurà ajuts fins a acabar l'any, però no s'ha aventurat com.
3: Sí, vamos a hacerlo. Evidentemente, teniendo en cuenta los márgenes en que nos movemos, hasta ahora han sido 20 cents por litro. Tenemos un límite máximo de compensación que es el 70% del sobrecoste, tanto en gasóleo como en fertilizantes, que nos autorizó la Comisión Europea el pasado 29 de abril. Y estamos ahora en fase de discusión interna en el Gobierno.
1: L'ONG Metges del Món alerta que 8 de cada 10 persones en situació de prostitució l'exerceixen de manera deslocalitzada, és a dir, en espais d'àmbit privat com pisos, habitatges turístics, hotels i embarcacions. Dades que es fan públiques a la vigília del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nines i Nins, i que preocupen l'entitat.
2: Durant el darrer any, Metges del Món ha atès a 1.045 persones en context de prostitució a Mallorca. D'aquestes, un 90% eren dones. A més, a Mallorca, la prostitució a pisos o iots s'intensifica durant la temporada turística. La coordinadora Esther Callizo diu que l'avanç de la prostitució deslocalitzada

0: Que preocupa, ja que es tracta d'un fenomen difícil de detectar i d'acompanyar.
1: És molt més complicat intervenir amb la prostitució deslocalitzada per diverses raons. La primera, perquè nosaltres quan fem la recerca mitjançant web, xarxes socials o telèfon. Aquestes xarxes socials sempre, o en el 90% dels casos, diríem, estan gestionades per proxenetes. Per tant, no tenim accés directe a aquestes dones.
2: Avui han començat la neteja de l'assentament més gran que queda del municipi d'Eivissa, el de Ses Feixes de Vila.
0: La cinquantena de persones que hi vivien han sortit de manera pacífica i els operaris contractats per la propietat han començat a treure els residus acumulats a la zona. Es calcula que la neteja durarà una setmana. El regidor de Medi Ambient de Vila, Jordi Cribé, explica que varen decidir com posar fil a l'agulla.
3: S'havia detectat un nou assentament d'entre 50 i 60 persones. I des del primer moment que l'Ajuntament va començar tota la maquinària, tot el procediment per desmantellar això, perquè no és el que volem per aquesta ciutat, a part del perill que hi ha per ells, tant de contaminació com d'incendi, com d'infecció, com pel veïnat. Avui la propietat ja ha començat a fer net, que és el que l'Ajuntament li va instar.
2: Informació de servei per la zona del Llevant. L'Hospital de Manacor traslladarà entre setembre i octubre les consultes externes de diferents especialitats al nou edifici ambulatori.
0: Durant aquest mes ja s'han traslladat a les dependències noves les consultes d'endocrinologia, cirurgia, pediatria, traumatologia i psiquiatria. El procés continua amb la incorporació progressiva de ginecologia i obstetricia, mentre que el trasllat dels gabinets d'urologia i otorrinolaringologia està previst per a finals de setembre. A l'octubre es farà efectiu el trasllat dels serveis de dermatologia i oftalmologia.
2: Arribam així a les 5:04. Les notícies tornen a IB3 Ràdio a les 6.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I com vos han dit al principi, l'Ajuntament anuncia que torna el taller de glosa a Artà. Diu, l'Ajuntament torna a organitzar un taller de 10 sessions per acostar i conèixer millor aquest art oral tan arrelat a la nostra perdó, la nostra cultura i a les nostres festes i tradicions, com per exemple Sant Antoni, Darrers Dies, etc., i fer-ho arribar a tothom de manera lúdica, dinàmica i oberta. Vine i participa d'aquesta experiència col·lectiva, a càrrec també de glosadors de Mallorca, en aquest cas, que ho imparteixen aquest taller al grup de glosadors de Mallorca. És un taller gratuït, com dèiem, de 10 sessions, cada dilluns de les 19 hores a les 20:30, és a dir, de les 7 a les 8:30, a les voltes de Navalesa. L'inici serà el proper, entre cometes, 5 d'octubre de 2026, és a dir, la setmana que hi ve, no l'altra. Inscripció gratuïta a través del correu electrònic de la correctora lingüística meperez@artà.cat, la Z final, meperez@artà.cat, com també de manera presencial a la pròpia biblioteca Navalesa, en l'horari habitual de les 15:30 a les 19:30, o per telèfon a la pròpia, de la pròpia biblioteca 971 83 52 67. També ho podeu fer a través del WhatsApp 609 170 892. Així que no hi ha excusa per no apuntar-vos en aquest taller de glosa Tècniques d'improvisació impartit pel conegut Mateu Xurí. Taller gratuït de 10 sessions. Repeteix cada dilluns a les de 9 a les 20:30 a les voltes de Navaldesa amb inici el 5 d'octubre de 2026. Inscripció gratuïta de les diverses maneres. meperez@artà.cat, a la biblioteca Navaldesa de les 15:30 a les de 9:30, al telèfon 971 83 52 67, al WhatsApp 609 170 892. Ho imparteix Glosadors de Mallorca i ho organitza Ajuntament d'Artà.

I bé, recordem que com ja vàrem comentar ahir, avui ara entenc, si no de nou s'està duent a terme, aquesta proposta titulada Necessitat de seguretat dins la comunicació no violenta, taller dedicat a explorar una de les necessitats humanes universals, la seguretat. Segons Marshall Rosenberg, creador de la comunicació no violenta, CNV, les necessitats humanes són universals, el que significa que totes les persones, independentment de la seva cultura, comparteixen el mateix conjunt de necessitats bàsiques. Avui, dimarts 22 de setembre, estava previst que començés a les 16 hores, com és habitual, dins aquest espai de dones d'Artam, a les voltes de Navaldes. Així que ja ho vam comentar ahir i supos que així deu estar, o així deu estar desenvolupant a hores d'ara. Recordem d'aquí breus minuts, a les 5 i mitja, tendrà lloc a la Biblioteca Navaldesa d'Artà una proposta certament interessant, Viatge per les llengües d'Europa. Celebram el Dia Europeu de les Llengües amb històries i aventures. T'imagina recórrer un continent sense moure't de la teva cadira? Acompanya'ns en una aventura única.

única, plena de paraules, sons i cultures diferents. Descobriran la riquesa de les llengües europees a través de la màgia d'un conte molt especial, a càrrec de Margalida Amengual. És per a infants a partir de 3 anys, això sí, acompanyats d'un adult. Avui dimarts 22 de setembre a les 17:30 hores i les 5:30 d'aquí breus minuts, com deia, i que s'espera que durin torna una hora també al manco. A la Biblioteca Municipal de Navaldesa. Està marcat, com dic, dins aquest Dia Europeu de les Llengües i amb el patrocini de la Fundació de les Illes Balears a Europa. I Europa Direct i es Balears. A la Biblioteca d'Artà, avui 22 de setembre, a les 17:30, aquest conte, contes i taller a partir de 3 anys acompanyats d'un adult viatge per les llengües d'Europa. L'Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I canviant de tema, el CEPA Artà anà publicant diverses propostes d'estudis. En aquest cas, publicaven, per exemple, el següent. Diu, doble certificat de professionalitat del grau C. Atenció sociosanitària, persones dependents en institucions socials i en el domicili nivell 2. Requisit d'accés, ESO equivalent i nivell 1. Un total de 515 hores, 387 hores de formació acadèmica, més 128 de formació en empresa i accés a certificats de nivell 3. D'octubre a març, torn d'hora baixa, dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, i de dilluns a divendres, bàsicament, gratuït. Informa't a la cepaartà@gmail.com, correu electrònic cepaartà@gmail.com, al telèfon 971-82-93-00. Doble certificat de professionalitat, grau C, atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials i en el domicili nivell 2. Així que, si vos pot interessar, vos podeu apuntar, en aquest cas, de manera gratuïta. T'apassiona ajudar els altres, forma't en un dels sectors amb més demanda i vocació de servei. Al nostre CEPA-ARTÀ pots obtenir el doble certificat de professionalitat del grau C. El preu, com han dit, és gratuït. Recordem, durada 515 hores, dividit en 387 de formació acadèmica i 128 de formació en empresa. Horari d'octubre a març, torn d'hora baixa, de dilluns a divendres. Requisit d'accés és o equivalent o bé nivell 1. Avança en la teva formació, ja que permet accedir directament a certificats de nivell 3. Prepara't per una professió essencial i amb molt de futur. Informa't, com han dit, al cparta@gmail.com o 971-82-97-00. Per altra banda, tenim el certificat de professionalitat grau C d'orientacions bàsiques de neteja en edificis i locals nivell 1, que també és gratuït. Diu, sense requisits acadèmics d'accés, amb un total de 435 hores, dividit en 348 de formació acadèmica i 87 de formació en empresa. En aquest cas, d'octubre a abril, en torn d'hora baixa els dimarts, dijous i divendres. I dona accés a certificats de nivell 2. També, perdoneu, també vos podeu informar al correu electrònic cparta@gmail.com al 971-82-93-00. En aquest cas podeu tenir aquesta titulació oficial per incorporar-vos al mercat laboral sense necessitats de requisits acadèmics previs. El CEPA-ARTÀ t'ho posa en fàcil amb aquest certificat de professionalitat de grau C, operacions bàsiques de neteja en edificis i locals de nivell 1. I que permet accedir directament una vegada acabat al nivell 2. Així que ja sabeu també en aquest cas, operacions bàsiques de neteja en edificis i locals, aquest certificat de professionalitat, de grau C.

I, per altra banda, un altre certificat de personalitat de grau UC, en aquest cas d'instal·lació i ús d'aplicacions ofimàtiques. El CEPARTA, que diem, el requisit d'accés és o equivalent i el que hagi fet el nivell 1 d'aquest certificat d'instal·lació i aplicacions ofimàtiques. Com estem parlant del nivell 2, en aquest cas se pot accedir si teniu l'ESO equivalent de manera directa o bé si anteriorment heu fet el nivell 1. També gratuït, en aquest cas d'octubre a abril, en torn de la baixa, els dimarts, dimecres, dijous i divendres, i de dimarts a divendres, un total de 415 hores, 311 de formació acadèmica i 104 de formació en empresa. Lògicament, dona accés directe a certificats de nivell 3, si voleu seguir, en aquest cas, amb aquest, adquirint aquests certificats de professionalitat, que vos donen també bastant de punts a nivell de currículum i té diverses sortides professionals, administració i gestió d'oficines, suport informàtic i tecnològic i atenció al client i serveis. En aquest cas, si voleu dominar les eines digitals i donar un impuls a la vostra carrera professional, ho podeu fer afegint valor al teu currículum amb el certificat de professionalitat de grau C, instal·lació i ús d'aplicacions ofimàtiques nivell 2, el CEPA-ARTA. Com també les altres cursos, bueno, certificats, millor dit, també vos podeu informar a cepaarta@gmail.com al 971 82 93 00.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

I bé, intentant fer un repàs anant mirant les diverses xarxes socials dels equips esportius del nostre municipi i bé, algun d'ells no tenen publicacions d'aquesta darrera setmana, per tant ho deixem una mica de banda. En aquest cas sí que veu que també ja fa uns dies de la publicació, però bé, per exemple, el Club Vòlei Artà, el cadet de BDM Hupertà diu fa una sortida amb paddle surf, diu aprofitant el bon temps, l'equip cadet de BDM Hupertà va canviar la pista i les pilotes de vòlei per la mà de la colònia i el paddle surf, activitat divertida per conjuntar l'equip que compta amb moltes cares noves i que necessita activitats com aquesta per seguir sumant i creixent. Agraeixen un any més el patrocini i també les facilitats donades per l'empresa de paddle surf, diu, per poder dur a terme l'activitat. També, per altra banda, el juvenil Bimat Agrupació canvia la pista per la muntanya. Un equip, diu, es pot construir de moltes maneres, però perquè funcioni necessita que el grup sigui sòlid. Diu, la sortida al mirador de l'Ermita Belén tenia com a objectiu ajudar en aquesta unió i conjunció i va ser molt positiva. Dies, moments i grups que valen la pena. Són, per exemple, algunes de les propostes que varen fer el Club Vòlei Artà, dies, setmanes enrere, per fer grup, conjunció, de cara a iniciar aquesta nova temporada. Altres han començat els seus partits i bé, esperen que ho hagin fet de la millor manera possible i amb bons resultats. Supos que en breu, segurament, si podem anar començant en alguna d'aquestes properes setmanes el programa d'Artà en Joc i anar fent un repàs de les millors notícies esportives del nostre municipi i, com no, lògicament, poder parlar i entrevistar les persones que fan esport al nostre municipi. Si feu esport i voleu passar per aquests micròfons, ja sabeu, mos podeu contactar radioarta@arta.cat, per exemple, o a través de les nostres xarxes socials i així, en aquest cas, triarem un dia per tal que pugueu passar pel micròfon de Radio Artà i, per exemple, pel programa d'Artà en Joc. Així que no espereu més i mos podeu escriure radioarta@arta.cat.

I ven a que cases a Palma, però per si algú li interessa, la cultura balear proposa la llengua que es canta, música i normalització lingüística 1986-2026. Del 8 al 10 d'octubre organitzam a Can Oleo de Palma el cicle La llengua que es canta, 3 dies de conferències, audicions comentades i taules rodones per reflexionar sobre el paper de la cançó com a espai de transmissió cultural, educativa i lingüística. El programa parteix de dues efemèrides importants, els 40 anys de les polítiques de normalització lingüística i els 50 anys de Cucorba, i proposa revisar el camí recorregut i alhora obrir una reflexió sobre els reptes de futur de la música en català. Al llarg de les jornades comptarem amb especialistes docents, músics, investigadors i periodistes per abordar diferents temes, per exemple, els repertoris compartits i la música, perdó, i la memòria musical dels territoris de parla compartida. La presència de la cançó i la llengua a l'escola. 4 dècades de música en el nostre idioma a través d'artistes, himnes i cançons. La música com a agent de normalització lingüística. Els 50 anys de trajectòria de Cucorba i el relleu generacional, els nous llenguatges i els reptes de futur de la música en català. Una oportunitat per mirar enrere, entendre el paper que ha tingut la música en la transmissió de la llengua i compartir eines per pensar en el seu futur. Organitzat per la Facultat Balear i la Universitat de les Illes Balears, la UIP, amb el suport de l'Institut d'Estudis Balèrics del Govern de les Illes Balears i d'altres organitzacions. El dia 8, 9 i 10 d'octubre, Can Oleo de Palma, sense inscripció prèvia per a les activitats aquestes del 8 al 10 d'octubre. Així que és a Palma, però si a qualcú li interessa, teniu aquesta possibilitat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble. I canviant de tema, finalitzen les excavacions a Son Cervera, troballa de dos possibles víctimes de la batalla de Mallorca. La campanya del 5è pla de forces del govern conclou després de mesos d'excavacions al cementeri i sense troballes en el com allà fondo.
1: Está pintando la ciudad de gris. ¿Quién me vende la ilusión? ¿Quién está mintiéndonos a ti y a mí?
0: El govern ha donat per finalitzat els treballs del 5è pla de fosses desenvolupats aquest any a Son Cervera, posant fi a una campanya de diversos mesos d'excavacions arqueològiques centrades en el cementeri municipal i el seu entorn. Les actuacions van començar a l'abril i es van desenvolupar en una primera fase fins a finals de maig, període en la qual varen realitzar diversos sondejos per investigar la possible existència de fosses relacionades amb la Guerra Civil. Posteriorment, els treballs varen continuar el juliol a la zona del Comallà Fondo, una zona assenyalada com a possible espai d'enterrament de combatents, encara que no s'han localitzat enterraments de caràcter col·lectiu. En aquest cas, diu, en la finalització d'aquesta campanya, l'executiu autonòmic tanca les actuacions previstes per aquest any.

Gels en què Pla de Fosa és un programa orientat a la localització, recuperació i estudi de persones desaparegudes durant la Guerra Civil. L'objectiu és continuar avançant en futures intervencions que permetin, quan sigui possible, la identificació de les víctimes i la seva restauració a les famílies, garantitzant una sepultura digna.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I, per altra banda, el Teatre Principal de Palma es vesteix de moda artesana de Mallorca. El Teatre Principal de Palma es vesteix de moda artesana de Mallorca i la marca de garantia que ha creat el Consell per donar visibilitat als artesans de la nostra illa. El personal d'acomodació i recepció del teatre llueix mocadors, en el cas de les dones, i corbates de llengües i corbatins, en el cas dels homes, confeccionats per artesania tèxtil bujosa. A més, el teatre acollirà una exposició permanent tota la temporada que mostrarà al públic peces de les 5 famílies artesanes certificades per la marca. Amb aquesta iniciativa, volem que Moda Artesana de Mallorca sigui present també als espais culturals de referència de l'illa. El Teatre Principal és un escenari privilegiat per donar a conèixer la feina als nostres artesans i apropar al públic peces que són fruit d'un saber fer propi de Mallorca, ha assenyalat el president Galmés. Per part seva, la vicepresidenta Antònia Roca ha afirmat que darrere cada mocador i cada corbata hi ha hores de feina, de tinta a mà i de coneixement transmès de generació en generació. Donant-los aquest espai, el Teatre Principal és una manera de protegir aquest ofici i de garantir-los futur. La iniciativa, impulsada pel Consell juntament amb el Teatre Principal, converteix el primer escenari públic de l'illa en un aparador permanent d'un patrimoni viu, el dels oficis que durant generacions han vestit Mallorca a través de les mans, els materials i les tècniques dels seus artesans. Les teles triades per als nous complements de vestuari provenen d'artesania tèxtil Bujosa, empresa familiar de tercera generació fundada l'any 1949 a Santa Maria del Camí. El taller manté viu el teixit de llengües mitjançant la tècnica mil·lenària d'alicat, que tenyeix a mà fibres naturals de cotó, lli i seda, que després passen pel telers mecànics de 1870, que s'hi diu aviat. D'una banda, les corbates han estat confeccionades en teixit de llengües, de l'altra, els mocadors i corbatins, que du el personal del Teatre Principal, estan confeccionats en tela de seda tintada a mà, de color bordeus, la mateixa tela emprada en el projecte de vestimenta de la Sibil·la de l'Església de Santa Eulària de Palma, confeccionada per Fil Mallorca per el Nadal de 2025. Moda Artesana de Mallorca reconeix productes elaborats a l'illa que preserven els sabors tradicionals i aposten per la qualitat, l'autenticitat i la sostenibilitat, agrupat en 5 famílies d'oficis: teixits i confecció, ornamentació, fibres vegetals, pell i cuiro i calçat. La nova exposició permanent durant la temporada del Teatre Principal reuneix peces d'artesans que formen part de la marca, entre les quals hi ha un conjunt de brusa de tul brodat i falda de silueta asimètrica en telellengües de teixit Vicenç, obra de Fil Mallorca. Aquí hi ha la referència artenenca. Un conjunt de vestit i jaqueta de Maria Genovart, en drap antic amb aplicació de ganxet. Per tant, també, com dic, aquesta és la proposta relacionada amb Bertà, de Maria Genovart. Un conjunt de vestit i jaqueta de Maria Genovart, en drap antic amb aplicació de ganxet. Per altra banda, un conjunt de falda, pareo, camisa de tela de llengües i jaqueta, sastre, elaborat íntegrament per artesania tèxtil Bujosa, amb lli, tela de llengües i seda tenyits a mà. Una bossa bandolera de llata, garbelló, de la col·lecció Flor de Palma de Iolitas. Peces de joieria de la Creu Mallorquina de plata amb bany d'or de Javier Vallori Pizarro. I una bossa de pell trenada de Mastrenat i un calçat tradicional mallorquí, porquera, de ben calçat.

I ahir, canviant de tema, el Consell va penjar la banderola commemorativa de la Setmana Internacional de les Persones Sordes a la façana del Palau del Consell. La penjada dona inici a una setmana de commemoració que té com a objectiu visibilitzar la comunitat sorda, reivindicar els seus drets i posar el focus en la importància de garantir l'accessibilitat comunicativa i

aquesta commemoració. Un dels moments destacats serà el Dia Internacional de la Llengua de Signes, dimecres, dia 23, demà, una jornada proclamada per les Nacions Unides que reivindica la importància de les llengües de signes per garantir els drets humans, la identitat lingüística i la participació de les persones sordes. Enguany, a més, la commemoració coincideix amb el 75 aniversari de la Federació Mundial de Persones Sordes i el 20è aniversari de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

I un canvi totalment distint. El Consell ofereix un pla de formació per millorar l'atenció a les víctimes de violència masclista. S'ha creat aquest pla de formació adreçat als professionals que treballen en l'atenció a víctimes de violència masclista amb l'objectiu de reforçar-ne la preparació i oferir-los noves eines per millorar la detecció, la intervenció i l'acompanyament a les dones. El programa compta com a docents amb professionals dels diferents serveis de la xarxa d'atenció a les víctimes de violència masclista. La formació s'acosta, a més, a diferents municipis de Mallorca per facilitar la participació dels professionals. El pla inclou formació especialitzada sobre violència masclista en adolescents, procediment penal i protecció inicial, violència sexual, dret d'estrangeria i protecció internacional, processos civils i ruptures familiars, prevenció del suïcidi, acollida de víctimes, intervenció grupal i violència vicària, entre altres matèries.

I quan són les 7 del capvespre, passant ja a la informació meteorològica a través de valesmeteo.com. Tenim ara mateix estació de Molí en Leu, 25,8 graus centígraus, sensació tèrmica de 26, per tant diríem que igual, diu sensació agradable. La màxima temperatura d'avui ha estat de 28,9, les 15,42, així per tant pràcticament 29 graus. La mínima 16,4, les 7,55, per tant redondejant diríem que avui de moment al manco temperatures entre els 16 i els 29 graus. El vent de nord-est en ràfegues de 4,8, la màxima ràfega d'avui fins ara 33,8, a les pràcticament 2,5, a les 14,23. Màxima ràfega mensual continua la de 66 km per hora, per tant. Humitat al 58%, la robada del punt del 16,9 graus, baròmetre 1018,7 hectopascals, tendència estable. Previsió de l'índex d'ultraviolet és de 5,8, dins l'escala grau mig. Per demà, 5,5, també dins l'escala grau mig. Pluja d'avui 0, per tant, continua amb els mateixos registres que fins ara. El manac del sol pel dia d'avui ha sortit, o estava previst que sortís a les 7:34, posta del sol d'aquí 3 quartets, més o manco, des de 9:43, posta de lluna a les 2:53 i sortida de lluna a les 7:45. Tenim lluna gibosa creixent, un 84% il·luminada.

I passam ara a la predicció, com és habitual, a través de l'Agència Estatal de Meteorologia. Per les hores que queden d'avui dimarts, dia 22, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, vent de nord en torn a 10 km per hora. Pel que fa demà dimecres, dia 23, començaríem amb cel poc nuvolat, la primera meitat del dia, segona meitat, cel descobert. 0% de possibilitat de pluja en tot el dia. Temperatures possibles entre els 17 i els 30 graus. Vent començaria a nord en 5, per el dematí passada nord-est en 10, cap vespre sud-est en 5 i darrers hores en calma en 0. Passaríem a dijous 24, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures igual que el dia anterior de 7-30, per tant sense canvis. Vent de nord en torn a 5 km per hora. Passaríem a divendres 25, cel poc ennuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures de 7-31, en aquest cas pujada d'un grau de màxima, vent començaria a l'oest en 5 i l'acabaria en calma en 0. Passaríem a dissabte 26, cel poc ennuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures de 8-30, és a dir, pujada d'un grau de mínima, baixada d'un grau de màxima, vent de nord-est en torn a 10 km per hora. Acabam setmana en diumenge 27, en núvols alts, 0% de possibilitat de pluja, temperatures de 8-30, igual que el dia anterior, vent de sud-est en torn a 15 km per hora. I començant setmana vinent dilluns 28, en cel molt ennuvolat, 15% de possibilitat de pluja, temperatures 20-31, és a dir, pujada de 2 graus de mínima i pujada d'un grau de màxima, per tant pujada de temperatures per dilluns, i vent possible de l'est en torn a 15 km per hora. Bàsicament, a nivell de possibilitat de pluja, 0% fins a diumenge, després varia un 15% en torn a dilluns. Pel que fa a temperatures, si mirem només mínima, manté els de 7 demà dimecres, dijous i divendres, puja els de 8 per dissabte i les manté diumenge, i puja els 20 per dilluns. Per tant, aquest manteniment i pujada escalada, no sé com dir-ho d'alguna manera, en aquest sentit, sobretot de cara al cap de setmana. Si mirem la màxima, veiem aquestes oscil·lacions en alguns moments puntuals entre els 30 i els 31 graus. Veiem els 30 per demà dimecres i passat demà dijous, els 31 per divendres, però després torna els 30 per dissabte i diumenge i torna a pujar els 31 per dilluns. En conseqüència, mínima més baixa, els de 7 de demà dimecres, passat demà dijous i divendres, el de 7 graus, la mínima més baixa, ja que, com han dit, va pujant amb escalada després. La màxima més alta la tindríem, en aquest cas, el divendres i el dilluns, amb els 31 graus. En conseqüència, si només ens senyem amb aquesta setmana com a tal, tindríem divendres mínima més baixa i màxima més alta. Esta noche sabe, nena. I pel que fa al vent, ja veiem que velocitats no massa importants. Pel que fa al que queda d'avui, un 10 km per hora, demà matí igual. Després ja hauríem de pegar bot dissabte, també en torna 10, i diumenge en torna 15, i dilluns en torna 15. Ja veiem que, i sense ràfegues màximes indicades en cap dels casos. Per tant, ja veiem que poca presència del tema del vent per tota aquesta setmana i inicial de la setmana vinent.

dissabte vinent, en dia 3 d'octubre, amb possibles 2 litres. És l'únic dia, de moment, que ens dona la possibilitat de pluja i ja veiem tampoc no gran cosa. A nivell de vent, el manco per aquesta setmana també la cosa entre cometes tranquil·la, si s'han de dir el dia que més, sempre eliminant el dia d'avui, el tindríem bé dilluns, si molt limitem en aquesta setmana seria diumenge, ja que va pujant progressivament, per exemple passa dels 9 km per hora dijous, 11 divendres, 13 dissabte, 14 diumenge, després 15 dilluns, i ja sí que la setmana que ve pot bufar una mica més el tema del vent, però ja veiem que per aquesta setmana, en principi, de no gaire importància tema de vent, pràcticament molt poca de presència en aquest sentit, per tant, ni pluja i anava a dir ni pluja ni vent, sí que vent sí, però en tot cas amb molt poca de velocitat. Després sí que ja per la setmana vinent, ja hi ha algun dia que marca una mica més, per exemple, per posar un exemple ara així, algun dia a l'atzar, entre cometes, divendres, dia 2, sí que el vent pot arribar en torn a 20 km per hora, recordem que aquí no hi ha ràfegues màximes com a tal, hauríem d'anar revisant quan mos hi costa una hora per hora. En tot cas, bé, seria un poquet el dia que podria pujar encara una mica més el tema del vent. I res, així acabam aquest programa d'avui de capvespre a Radio Artà. Són les 9 i 10 minuts del capvespre en aquesta sintonia Radio Artà Municipal, capvespre a Radio Artà. Si no, retornau tornant demà més coses aquí en la vostra companyia a l'altre costat de la ràdio. Així que moltíssimes gràcies per escoltar-nos un dia més, una vegada més aquí a Radio Artà Municipal, la vostra ràdio. Sé que molta gent me diu t'escolta o escolta Radio Artà o tal, gràcies, la veritat que gràcies, s'agraeix immensament en nom meu perquè som el cap de bandera, però evidentment en nom de tots els que fan possible, sempre ho dic, no només som jo, sinó tots els que fan possible evidentment aquesta ràdio, així que gràcies i més gràcies. Res, en fi, com sempre, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Final!

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: escuchar Radio Horda. Radio Horda. Sensat.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

tienes que hacer jugos.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: No n'hi haurà cap.
2: Vale.
3: Un, dos, tres, i...

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: de Colombia para el mundo, papá.
1: Ay, compadre Juané. Ay, compadre Lalo.
2: Vallenato 2000 Terrify.
3: A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971-83-60-38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: radyoda. Sensel Bulldog.
1: Canlı kol. İtu

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?